L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina. Come here, baby.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat. I do my hair.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
1: era
2: temes...
1: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària mítica, ligón d'aquest...
1: Dels 80.
2: De medio pelo, vale.
1: Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
2: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí, resiste.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marítim.

0: Matí 360.
1: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
2: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
1: era
2: temes...
1: Era un sitio como este.
2: Sí, la frase lapidària mítica, ligón d'aquests...
1: Dels 80.
2: De medio pelo, vale.
1: Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínim, només 4 conductors disponibles.
2: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí, resiste.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
5: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
6: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
5: era
6: temes...
5: Era un sitio como este.
6: Sí, la frase lapidària mítica, del ligón d'aquests...
5: Dels 80. De
6: medio pelo, vale.
5: Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínim, només 4 conductors disponibles.
7: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelació.
8: ¿Entiendes lo que dice?
9: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
8: Yo sí, resiste.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.
10: Ràdio Marina.
11: This ain't no disco. It ain't no country club.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80... I ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Matí 360.
7: Els trens de màxima llargària de Rodalies començaran a circular per tot el recorregut de la línia R1 a partir d'aquest cap de setmana, després que s'hagin completat les obres d'adaptació de les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanàs.
8: No és l'enregistrament original, de la cançó. Està enregistrat en un concert en directe, aquesta que hace una chica como tú, un dels
7: era
8: temes...
7: Era un sitio como este.
8: Sí, la frase lapidària del ligón d'aquests...
7: Dels 80,
8: medio pelo, vale.
7: A Girona licita per 18.000 euros una grua externa per cobrir les mancances del servei municipal. La grua de Girona, sota mínims, només 4 conductors disponibles.
9: L'esperat film de ciència-ficció, El dia de la revelación.
10: ¿Entiendes lo que dice?
11: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
10: Yo sí, no existe.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dilluns 15 de juny del 2026.

0: doncs ara fa tot just un mes i poc coneixíem aquest tema de Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love, una col·laboració que s'ha convertit en un èxit a nivell mundial. 8 del matí, 3 minuts d'aquest dilluns 15 de juny del 26. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Matí 360.

Doncs res, que ja som a la meitat del mes de juny, amb l'estiu meteorològic a tocar pràcticament, amb l'estiu real ja fa dies instal·lat a casa nostra, amb temperatures que durant el cap de setmana s'han enfilat per sobre dels 30 graus àmpliament a tot el territori, fins i tot a les poblacions de la costa. La cosa seguirà en aquesta tendència, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Durant els propers dies fins i tot podrien arribar a enfilar-se una mica més durant els propers dies. Ho anirem concretant properament. A més, per altra banda, doncs aquesta setmana finalitza el curs escolar i la setmana vinent Sant Joan. Vaja, que ja tenim la meitat de l'any pràcticament finiquitada. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Benvinguts, benvingudes al 100.3 i al 96.2 de Ràdio Marina, també a marina360.cat. D'aquí fins a les 10 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme, també com cada dia la informació sobre la mobilitat, l'agenda d'activitats. I a partir de les 9, la Montse Rico arriba amb l'actualitat cultural i musical i també el viatge en el temps musical per saber què passava en el sector, en el món de la música, tal dia com avui. No ens oblidem a l'Isabel González, que avui torna de les seves vacances i que ens porta també tota la informació local i comarcal, els butlletins horaris de Ràdio Marina i també les portades dels rotatius, els diaris, aquí al Matí 360. Som, doncs, el Montse Rico, la Isabel González, el Daniel Mateu, qui us parla, i soc Lluís Vidal. Ara és moment, a les 8:05, de fer un repàs a l'actualitat de les darreres hores.

I comencem a Lloret de Mar parlant d'un fet que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres a l'oposició, denuncien que la comissaria de la policia local de Lloret ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius. Una situació que asseguren en un comunicat conjunt que no havia passat mai fins a l'actualitat. Segons expliquen, no hi havia prou agents per mantenir obert l'edifici i s'ha hagut de substituir la vigilància per un servei d'una empresa privada. Els tres grups consideren que aquest és el punt més greu d'un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que el govern municipal, diuen, ha estat incapaç de reconduir. Per la seva banda, des del govern municipal, format per PSC i Comuns, argumenten que hi havia 20 efectius menys dels previstos i assegura que treballen per resoldre una situació que defineixen com a extraordinària i preocupant. Des del consistori han explicat aquest diumenge en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència al municipi. També asseguren que la comissaria continua oberta i amb atenció telefònica i presencial i que el consistori resta a l'espera d'una resposta a la darrera proposta enviada als representants dels treballadors del cos de seguretat local. Canviem de qüestió. L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers. Això suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Aquest és el segon mes consecutiu que la terminal de Vilobí d'Onyar registra una davallada en nombre d'usuaris. A l'abril es va registrar una caiguda del 15%. De moment, en els 5 primers mesos de l'any ja hi ha 535.042 persones que han trepitjat la terminal gironina. Per contra, entre el gener i el maig s'han fet 10.230 operacions, el que suposa un 9,6% més dels que hi va haver al mateix període del 2025.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que en les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per a la Catalunya del segle XXI. En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, Illa ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. També analitzaran el

0: trobant, però se n'han redestupat més. Com abordem el nou túnel del Garraf? Ara hem reparat el que hi ha, però n'hem de fer un de nou. Què fem amb la línia orbital? I què fem amb l'eix transversal ferroviari?
1: Canviant de qüestió, el sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% dels fons de desenvolupament pesquer que proposa la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat s'ha posat sobre la taula aquest passat divendres a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Escoltem la directora general que explica els reptes als quals s'enfronta el sector pesquer.
2: El canvi climàtic i l'adaptació, necessitem garantir la resiliència dels nostres sectors, aquests canvis que ens estan produint inversions. Tenim una flota envellida de quasi 40 anys. En algun moment caldrà fer una renovació, però també apostar per la descarbonització del sector pesquer i aqüícola. Treballar molt més amb la millora de la qualitat del producte, la comercialització. Tenim una societat que malauradament està canviant els hàbitats de consum.
1: Durant l'acte també s'ha presentat una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquells restaurants arreu del país que cuinin amb peix de llotja de confraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual conjunta de 12.000 euros amb peix fresc. 8 del matí, 10 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos ara de l'àmbit general.

El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran després de les converses mantingudes entre les dues parts. Segons ha explicat en un missatge a la xarxa social X, l'acord comporta la finalització immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban. La signatura oficial està prevista per el pròxim 19 de juny, divendres, a Suïssa. Sharif també ha indicat que abans de la formalització de l'acord, els mediadors impulsaran durant aquesta setmana diverses reunions per preparar-ne la implementació i establir les bases de les converses tècniques posteriors. I un informe d'Oxfam Intermón assegura que els milmilionaris del sector energètic dels països del G7 han augmentat la seva riquesa en 23.500 milions de dòlars des de l'inici del conflicte entre els Estats Units i l'Iran. L'organització també destaca que la riquesa global dels milmilionaris ha crescut en 9,8 bilions de dòlars des del 2020, mentre que els països del G7 han reduït l'ajuda destinada als estats més pobres en 48.000 milions de dòlars entre el 2024 i el 2025. Segons l'informe, les empreses del petroli i el gas són les que han registrat els majors increments de beneficis previstos, seguides de les companyies de fertilitzants. Oxfam denuncia que els conflictes generen importants beneficis per a determinats sectors econòmics mentre greugen les desigualtats socials i econòmiques. I acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns augmenta els núvols, però amb domini del sol durant bona part del dia. Temperatures màximes que se situen avui entre els 30 i els 32 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. 8 i 12 minuts al matí, anem a fer un cop d'ull, tot seguit a la mobilitat al territori. I aquesta hora, a banda de les restriccions, o millor dit, de les retencions i també de la circulació amb congestió en vies concretes, com per exemple la carretera de Blanes a Tordera, la GI600 o també la Nacional 2 en alguns punts del Maresme, tenim en vies ràpides a la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, retenció de 5 quilòmetres entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Granollers. També el Servei Català de Trànsit està informant de circulació amb retencions a la C31. Millor dit, als accessos a les rondes de Barcelona entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona, a les rondes de Barcelona venint des de la Selva i el Maresme i també al nus de la Trinitat. Són punts conflictius a aquesta hora del matí, a primera hora d'aquest matí d'aquest dilluns. I pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya informa

de la demora de 45 minuts del primer tren que sortia de la línia R11 des de Barcelona a Sants, o millor dit, des de Portbou fins a Barcelona a Sants. Indiquen per una causa operativa a l'estació d'origen. Minut i mig i arribem a un quart de nou del matí. Som dilluns 15 de juny del 2026. Ens quedem ara amb Harry Styles.

0: I després del so de Harry Styles ens quedem amb aquest clàssic, ens hem quedat amb aquest clàssic en majúscules de Rolling Stones. Què podem dir del Rolling, no? Anybody Seen My Baby, el tema que estem escoltant a les 8 del matí, 21 minuts d'aquest dilluns 15 de juny. De seguida anem en uns minuts amb les propostes de l'agenda d'activitats per als propers dies a la Selva i el Maresme.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
7: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i empancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.

0: Matí 360.
1: En 3 minuts i mig arribarem a 8:45 del matí d'aquest dilluns. Anem a fer un cop d'ull ràpid a algunes de les propostes de l'agenda d'activitats per als propers dies. A Blanes tenim el proper diumenge el concert de cor del Cor de Cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. També aquesta setmana a Blanes hi ha una campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Serà els propers dimecres, dijous i divendres a la biblioteca, dimecres i dijous en horari de tarda de 4 a 8 del vespre i el divendres en horari de matí i tarda. A Lloret tenim el proper divendres el primer concert del cicle Temps Clotilde amb Laura Andrés a partir de les 8 del vespre a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde i també continua l'exposició dedicada als 75 anys de l'entitat del Casal de l'Obrera. Està ubicada a la masia de Can Saragossa i es pot visitar fins al 30 de juny. A Tossa de Mar continuen celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus fins al 28 de juny. És una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi i acabarem a Calella, destacant, o millor dit, tenim a Calella encara fins demà, dimarts, dia 16 de juny, la festa major, les activitats de la festa major de Sant Quirze i Santa Solita, la festa major petita del municipi. I ara sí, acabarem a Palafolls, destacant que avui dilluns, de fet, d'aquí una estona, hi ha una caminada popular oberta a tota la ciutadania a partir de les 9 del matí per fomentar la conscienciació social i reforçar el compromís col·lectiu amb el benestar i la qualitat de la vida de la gent gran. Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina. Arribarà una de les darreres propostes de Taylor Swift.

0: Ja fa uns anys que coneixem aquest tema de Zaz, és com es diu aquest artista, Jove, és la cançó que estem escoltant a les 8:35 minuts al matí d'aquest dilluns.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

Purple Disco Machine, Hypnotizer i tal tema que estem escoltant. Anem a fer un cop d'ull a les portades dels diaris, dels rotatius d'aquest dilluns.

0: Un resum de les portades que ens porta de nou la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dilluns. A aquesta hora del matí fem camí cap al quiosc per tal de conèixer quins són els titulars més destacats que ens porta el dia d'avui. Comencem la nostra ronda amb el Diari de Girona, on hi llegim titulars com que Girona bat un nou rècord d'estrangers nacionalitzats. Les adquisicions, diuen, de nacionalitat espanyola van créixer un 3,4% a la província el 2025. I també en portada, en fotografia inclosa, Festa Grossa dels Marrecs de Girona, la colla celebra 30 anys. Fem un cop d'ull ara a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari diu créixer amb ansietat. Els especialistes en salut mental infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. I també una entrevista avui a Dani Jiménez, divulgador científic, que diu l'univers no es comporta com es pensava ni com volien els científics. Passem a La Vanguardia i la seva portada. Trump, llegim, arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir l'Hormuz. I també en fotografia inclosa, però la convuls de la cimera del G7. La cimera, de fet, comença avui. S'han establert fortes mesures de seguretat per tal de protegir de les manifestacions anticapitalistes que hi han hagut aquestes darreres hores. Fem un cop d'ull ara al periòdico. Els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades perden terreny a favor dels blocs de pisos. Aquest és el titular principal. També podem llegir d'altres com que arriba la tercera generació de fàrmacs per combatre l'obesitat. Acabem amb el diari ara i la seva portada. El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya i també creix la diferència entre la nota de l'ESPAU i la de batxillerat. Aquests, doncs, són alguns dels titulars més destacats que podem trobar en les principals portades dels diaris d'avui, dilluns 15 de juny.
0: Molt bé, gràcies. Fins
1: demà. Fins demà, que vagi bé.
0: En 5 minuts seran 3 quarts de 9 del matí d'aquest dilluns 15 de juny. Arriben els Búhos. Diuen que hem vingut a jugar. Llevar-me.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima el teu espai.
6: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
7: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.

0: 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Ens acostem al segon punt del matí d'aquest dilluns. Anem a fer un cop d'ull de nou a la informació de la mobilitat. Actualitzem aquesta informació. A hores d'ara, el Servei Català de Trànsit informa de retencions que continuen a la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, entre el Centroni i la Roca del Vallès. Hi ha 5 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Granollers. També a la C31, que és el tram final de l'autopista del Maresme, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, 6 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També circulació com cada dia complicada a aquesta hora del matí als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, les rondes a Barcelona, també el nus de la Trinitat, i aquí al territori circulació intensa com cada dia a la carretera de Blanes a Tordera i també a diversos punts de la Nacional 2 al seu pas, sobretot pel Maresme. 6 minuts i les 9, repassem de nou l'actualitat de les darreres hores.

0: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres a l'oposició, denuncien que la comissaria de policia local de Lloret de Mar ha tancat la nit aquest passat dissabte per falta d'efectius. Una situació que asseguren en un comunicat conjunt no s'havia donat mai fins ara a la localitat. Segons s'expliquen, no hi havia prou agents per mantenir obert l'edifici i s'ha hagut de substituir la vigilància per un servei d'una empresa privada. Els tres grups consideren que aquest és el punt més greu d'un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que, diuen, el govern municipal ha estat incapaç de reconduir. Per la seva banda, des del govern municipal de Lloret, format per PSC i Comuns, argumenten que hi havia 20 efectius menys dels previstos i assegura que treballa per resoldre una situació que consideren és extraordinària i preocupant. Des del consistori han explicat aquest diumenge en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència al municipi. També asseguren que la comissaria continua oberta i amb atenció telefònica i presencial i que el consistori resta a l'espera d'una resposta a la darrera proposta enviada als representants dels treballadors del cos de seguretat local. I l'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, el que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Aquest és el segon mes consecutiu que la terminal de Vilobí d'Onyar registra una davallada en nombre d'usuaris. A l'abril es va registrar una caiguda del 15%. De moment, en els 5 primers mesos de l'any ja hi ha 535.042 persones que han trepitjat la terminal salvatana. Per contra, entre el gener i el maig s'han fet 10.230 operacions, que suposa un 9,6% més de les que hi va haver al mateix període del 2025. Quatre minuts i les 9, tenim altres notícies, altres qüestions per explicar-vos avui dilluns. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que en les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per a la Catalunya del segle XXI. En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, Illa ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran també el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital presentada recentment i l'eix transversal ferroviari. Escoltem el president Salvador Illa.
1: I jo tinc previst les properes setmanes posar en marxa tot un equip de treball per plantejar què fem amb tota la vinya ferroviària del Maresme. Cada vegada que hi ha un episodi de tempestes, amb petites conseqüències, com donem continuïtat al desdoblament de BR3, la línia que va a Puigcerdà, hi ha un tram que s'està desdoblant però se n'han de desdoblar més, com abordem el nou túnel del Garraf, ara hem reparat el que hi ha, però n'hem de fer una nou. Què fem amb la línia orbital i què fem amb l'eix transversal ferroviari?
0: I el sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% dels fons de desenvolupament pesquer que proposa la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat s'ha posat sobre la taula també aquest passat divendres a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Escoltem la directora general que explica els reptes als quals s'enfronta el sector pesquer.
2: El canvi climàtic i l'adaptació, necessitem garantir la resiliència dels nostres sectors, aquests canvis que ens estan produint, inversions, tenim una flota envellida de quasi 40 anys, en algun moment caldrà fer una renovació, però també apostar per la descarbonització del sector pesquer i acuícola. Treballar molt més amb la millora de la qualitat del producte, la comercialització. Tenim una societat que malauradament està canviant els hàbitats de consum.
0: Durant l'acte també s'ha presentat una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquells restaurants arreu del país que cuinin amb peix de llotja de confraries de la costa catalana. De moment s'han acreditat 14 que tenen una compra anual conjunta de 12.000 euros amb peix fresc. Un parell de punts de la informació d'àmbit general. El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha anunciat un acord de pau entre Estats Units i l'Iran després de les converses mantingudes entre les dues parts. Segons s'ha explicat en un missatge a la xarxa social X, l'acord comporta la finalització immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs al Líban. La signatura oficial està prevista per al pròxim 19 de juny a Suïssa. Sharif també ha indicat que abans de la formalització de l'acord, els mediadors impulsaran durant aquesta setmana diverses reunions per preparar-ne la implementació i establir les bases de la les converses tècniques posteriors. I un informe d'Oxfam Intermón assegura que els 1.000 milionaris del sector energètic dels països del G7 han augmentat la seva riquesa en 23.500 milions de dòlars des de l'inici del conflicte dels Estats Units amb l'Iran. L'organització també destaca que la riquesa global dels 1.000 milionaris ha crescut en 9,8 bilions de dòlars des del 2020, mentre que els països del G7 han reduït l'ajuda destinada als estats més pobres en 48.000 milions de dòlars entre el 2024 i el 2025. I acabarem amb el temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns augmenta els núvols, però amb domini del sol durant bona part del dia. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. Arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns.
3: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
4: Ràdio Marina.
5: Són les

0: 9 i 1 minut del matí. Montserrat Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tens algun bitlletet d'aquests 1.000 milions que tenen aquesta gent des de l'inici de la guerra? Diuen...
1: Sí, clar, sí, el tinc sota el coixí.
0: Tens per aquí, ara, sota el coixí?
1: Sí, clar, per això estic aquí, no estic a, no sé, Cancún.
0: A veure... Bueno, No sé.
1: Home, si tingués 1.000 milions, potser em plantejava ja no tornar a treballar més i gaudir de la vida, no sé, Amb menys, potser no, però 1.000 milions em sembla una mica que em dona.
0: Home, jo crec que amb bastant menys es podria viure bé la vida.
1: Sí.
0: Clar, una altra cosa és que, jo què sé, que se't vagi l'olla i comencem a gastar.
1: Que passa.
0: I molt.
1: Que passa, sovint.
0: En algun moment he llegit més d'un article periodístic que parla precisament de que la majoria de persones que els toca la loteria, i quantitats importants, no parlem de 4 duros, de quantitats importants, al cap d'uns anys acaben sent més pobres que ho eren abans que li toqués
1: la
0: loteria.
1: Sí. Alguns en què... El que deies, no hi ha tant loteria, sinó més aviat...
0: O que reben una quantitat important.
1: Molt, no? Important, sí. de diners, de milions. Estem parlant de milions d'euros, se'ls en va la olla, o bé contracten a un assessor
0: que els hi fot
1: els diners, perquè, clar, a veure, l'experiència és un grau, no? I sobretot amb aquesta qüestió dels diners. Ai, en fi, doncs no tinc cap milió.
0: No s'ha esgarrapat
1: absolutament res. Què vols? Amb prou feines he pogut dormir aquesta nit, amb aquesta calor.
0: Ai, sí.
1: La veritat és que 5 dies de l'estiu, podem dir ja oficialment que l'estiu ja fa dies que és aquí i que ja ha vingut per quedar-se, perquè sí. Ja tenim uns quants dies allò de nits tropicals, Mare meva.
0: Sí. Preparem-nos.
1: I els primers focs? Els primers focs aquest cap de setmana.
0: Exacte.
1: 51 poblacions que estan en alerta amb un perill, amb un alt risc d'incendis, així que sobretot moltíssima precaució, perquè ja han detectat almenys que un d'aquests incendis doncs, va estar iniciat per una espurna provocada per un radial. Per tant, a veure, sí. Quan no toca, no toca.
0: No, i de fet, els bombers ho deien ahir a les xarxes socials, havien ahir diumenge van haver de fer front a diversos focs importants simultanis.
1: Sí.
0: Clar, i això és un problema d'efectius, de coordinació, d'infraestructura. Clar, tens 4 incendis que cremen cadascun, no sé quantes hectàrees, doncs ja ho diràs tu, no?
1: Mare meva, sobretot això. Molta precaució. No fem el burro, que és que ara no toca. Vull dir, són els nostres espais naturals i els hem de preservar i els hem de protegir i a veure, no. Totalment. És qüestió ara d'anar a fer una paella a la muntanya. No toca,
0: No, vale. No.
1: Vinga, a veure si... si això,
0: Ens, si això
1: fiquem, ens ho fiquem aquí,
0: Què fem? Escoltem el nou de la Fregació?
1: Sí, mira, escoltem una novetat. T'haig de dir que no l'he escoltat,
0: O sigui... Jo només he sentit un parell de cops. No està malament.
1: Sí? Doncs és el més nou de l'Alfred Garcia i es diu, com es diu? Recorda-m'ho.
0: Vine'm a buscar.
1: Vine'm a buscar. Vinga, va, doncs anem. No em sóc...

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració.

0: d'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: La Masia Tordera.
3: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: qualsevol gesta.
1: Després del Primavera Sound i només a 4 dies del Sonar. Avui parlarem de música, però no parlarem de festivals. Avui parlarem d'un concurs de música que celebra la seva 22a edició. Sona Judit Nederman de fons, perquè ella mateixa va participar en aquest concurs abans de ser coneguda i com a testimoni recomana la participació a aquesta mena d'events com a plataforma de sortida per a aquells que es volen donar a conèixer. De quin concurs parlem? Doncs del concurs de música jove del Maresme. És una iniciativa dels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per donar suport i visibilitat a joves artistes emergents del territori. Anem per feina. Qui pot participar? Doncs va, encara hi sou a temps. El concurs està obert a qualsevol gènere i estil musical. Poden participar-hi solistes i grups musicals. Requisits, atenció. Les persones participants han de tenir entre 16 i 30 anys. Es permet la participació de 14 a 35, sempre que més del 50% estiguin dins d'aquest rang principal d'edat, d'aquest grup. Una mica així liat, eh? Però sí, ens hem entès, eh? Entre 16 i 30.
2: Mireu-vos bé les bases.
1: Sí, exacte. Almenys una de les persones del grup ha d'estar empadronada en alguns dels 30 municipis del Maresme. Cada grup designarà una persona de contacte major de 18 anys. Aquesta persona serà la referent, la interlocutora entre l'organització i l'encarregada de formalitzar l'inscripció. En cas que totes les persones del grup siguin menors de 18 anys, la funció d'interlocutor serà assumida per la o pel tutor legal d'un dels membres del grup. A veure, s'entén, clar, si tots són menors de 18 anys...
2: Algú s'ha de representar legalment.
1: Exacte. Ja. Més coses. És imprescindible que els grups es presentin, en el cas de ser seleccionats, tinguin un repertori suficient de 20 minuts per l'actuació. Vull dir, no us presenteu només amb una cançó, perquè, clar, en el cas hipotètic que guanyeu, doncs veureu de fer un concert, i el concert no pot durar una cançó en bucle, no. Heu de tenir com a mínim un repertori de 20 minutets, eh? O sigui, 5 sistemes, més o menys.
2: Sí.
1: No s'acceptaran grups amb contracte discogràfic professional. Això està bé. Tot és per amateurs. Ah, i els guanyadors d'edicions anteriors, en aquest cas, sí que poden participar si compleixen els requisits. El més important de tot, inscripcions 2026, el que dèieu. El que dèiem, encara sou a temps. Van començar l'1 de juny, teniu fins al 15 de setembre.
2: Aquesta, saps, és una d'aquelles poques, hem de dir poques, i malauradament poques iniciatives que són una mica transversals a tot el territori del Maresme. Mm-hmm. És a dir, des de Montgat fins a Malgrat.
1: Exacte. L'únic requisit és que almenys un dels membres, a part de tots aquests d'edat, un dels membres sigui...
2: Empadronat.
1: Home, estigui empadronat en el... Clar, no vinguis de Lleida ara, no? Has de ser, doncs, som una mica... És lògic, que vinguin del territori.
2: Normalment es fan coses sempre o al Maresme Central, o al Baix Maresme, o al Maresme... Mira, això no, això abarca tot el Maresme.
1: Exacte, està molt bé. A veure, premis 2026, això també és important, eh? Gravació d'un audiovisual en un estudi professional. Participació en una fira professional amb acompanyament i assessorament d'una empresa del sector. Contractació remunerada a un dels festivals musicals de Catalunya.
2: Home.
1: No està mal, eh? Mm. I el premi del públic ve acompanyat de l'adquisició de material musical. Prou bé, eh? Prou bé. Consulteu les bases del concurs i tots els detalls al web maresmusic.cat. La final del concurs es durà a terme el 7 de novembre. Nosaltres ens farem ressò i es farà, doncs, a la població de Sant Vicenç de Montalt. Recordeu, 22è concurs de música jove del Maresme. Encara podeu inscriure-us fins al setembre. Així que, sin prisa, però sin pausa.
2: Sí, no us adormiu, que l'estiu passa molt ràpid.
1: Exacte.
2: I la Judit Nederman, que dius que va participar, eh?
1: Sí, ella va ser una de les participants, i de fet, si vas al web d'aquest concurs, doncs hi ha un testimonial d'ella, hi ha un vídeo en el que explica, doncs, la seva experiència i com recomana aquest tipus de concursos per gent jove, per gent que comença.
2: Clar, és que això, mira, només té molta lògica que ho facin, que ho promoguin els ajuntaments del territori.
1: Clar, sí.
2: Sí, i està molt bé, sí, tant.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: Pugem al DeLorean.
1: Al nostre DeLorean li queden oficialment 15 dies naturals de feina, abans de que agafi naturals. Les vacances d'estiu. 15 dies naturals, laborables menys, òbviament. Així que sí que no, es nota, sí que està.
2: 15 dies naturals, no.
1: Home, si són 15 dies naturals, som aquí dia 15, i acabem el dia 30, ja m'explicaràs
2: tu. No, no acabem el dia 30, acabem el dia 3.
1: Ah, acabem el dia 3. Bueno, doncs potser sí que li queden 12 o 13. Va. La qüestió és que ell ja té el compte enrere posat al seu rellotge i es nota perquè es mostra més juganer, o sigui, que mai.
2: Clar, no, anava a dir una tonteria, no. Sí.
1: Dale, doncs per tonteries després.
2: Va. No va dir que sempre viatja amb el passat, amb el DeLorean, i és veritat. Clar, podíem viatjar al futur, però com que no sabem què hi haurà musicalment d'aquí al futur, doncs...
1: Ja, seria bo, però sí, no és el cas, home. No. Això de no saber què passarà sempre, doncs té la seva gràcia, no? El que sí que sabem que passarà és això, i ell ho sap, que aviat marxa de vacances, i per tant, doncs, el que deia, que es mostra més juganer que mai, i ara us explicaré per què. Coordinades a punt per fer-nos volar en el temps, posem la data d'avui dilluns, 15 de juny, i a veure què passa.

0: M'encanta aquesta cançó, aquests Glory Days, perquè transmet una energia i un bon rotllo vibrant que ens fa falta aquest dilluns. Però sonant aquest Glory Days de fons, em fa pensar que aquells dies dels que parlarem avui potser no van ser massa gloriosos, perquè el boss el van caçar.
1: Caçar?
0: Sí, ara m'explico.
1: Com, caçar amb sa trencada o caçar
0: amb... Ara m'explico, deixa'm que t'expliqui.
1: Vale.
0: Ens traslladem a un 15 de juny de l'any 1988, durant l'estada de Bruce Springsteen a Roma com a part de la seva gira mundial Tunnel of Love Express. La veritat és que tot lliga, Perquè, a veure, tenim a Roma com a teló de fons. Tenim una gira que es diu Tunnel of Love Express. Clar, és que tot... A veure, la ciutat de l'amor entre amb el permís de París i, a més, amb aquesta gira i aquest títol, doncs és normal que passés, però el que no és normal que passés és que un fotògraf captés en aquells moments una foto de Bruce Springsteen en roba interior, o sigui, en calçotets, gallumbos, compartint un moment íntim amb la seva, en aquella època,
1: Alfa,
0: encara
1: en
0: oficialment corista, Patti Schialfa. Encara no eren res, encara ell estava casat i els van pillar. Òbviament,
1: sí,
0: la imatge...
1: Moment pantalla...
0: Home, sí. Els balcó, tal, momento... A veure, endavant compartint espai, A veure, la imatge, doncs, va confirmar els rumors que Bruce i Patti tenien una aventura. Com ha acabat la història? Doncs, senzillament, no ha acabat. Porten més de 3 dècades casats, són una de les parelles més sòlides de la música. Els van pillar el 88, Es van casar el 91. Aquesta història d'amor ha celebrat, doncs, el seu 35è aniversari. En tot aquest camí, han format una família plena de feina, plena de talent, gràcies als seus 3 fills, tot i que la seva vida privada és molt privada, ara, i no ens estranya, clar. La més coneguda dels seus descendents és Jessica Springsteen. És una esportista, una amazona que va guanyar la plata per equips als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Quines coses, O sigui, sí. Una història, una imatge que van pillar els paparazzis fa molts i molts anys i que va confirmar una història que molt poc sabien, doncs va ser l'inici d'una història d'amor, jo crec que de les més sòlides i més contundents del rock. Segona aturada i segona curiositat. Parlem d'un 15 de juny del 2008. Liverpool va ser votada com la ciutat més musical d'Anglaterra amb una campanya nacional organitzada per les Arts Council. No oblidem que va ser la llar dels Beatles, de Frankie Goes to Hollywood, de l'Orchestra Maneuvers in the Dark i de Zootons. Per aquest motiu, era lògic, va obtenir el 49% dels vots en una enquesta online creada per l'organisme de finançament Sheffield que va portar al món Arctic Monkeys i Pulp. Va quedar en segon lloc, mentre que Manchester, amb Oasis, Stone Roses i els Smiths, va quedar en tercer. Primera Liverpool, segona Sheffield, tercera Manchester. Avui marxem, si et sembla, amb Beatles de fons, que són els guanyadors de la ciutat més musical d'Anglaterra, amb aquest tema tan bonic, tan nou. Que bonic.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
6: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Aquest que escoltem es diu Oliver Tree. La veritat és que tots ens hem llevat avui, doncs, amb aquesta notícia, amb aquest terrible accident, amb aquest xoc frontal de dos helicòpters. 6 morts, és el recompte oficial de víctimes. Oliver Tree estava, doncs, en plena gira internacional. De fet, el 14 de juliol actuava a Barcelona, a la sala Apolo. I no ha mort sol, hem dit, amb 6 persones més i una altra també molt coneguda, l'influencer argentí, el youtuber Gaspi. Aquests han estat dues de les víctimes d'aquest terrible, terrible accident. La reacció a les xarxes socials, doncs, ha estat immediata. Gegants de la música, com Nicki Nicole, com Bizarrap, youtubers de fama mundial, com Ibai, com Rubius, han manifestat ja, doncs, el seu condol per aquesta gran pèrdua. I la veritat és que estem parlant de dos personatges, potser aquí no molt, molt, molt, molt coneguts a nivell global, però parlem sense més d'aquest Oliver Tree, que a més de ser un cantautor, de ser un raper, doncs era un cineasta bastant conegut, sobretot a les xarxes, un raper, un productor discogràfic, un tio amb només 32 anys, és una llàstima, la veritat. I aquest accident, doncs, ja dic, ha passat fa poques hores a Rio de Janeiro. Se sabrà més de què és el que pot haver provocat aquest xoc entre dos helicòpters, perquè és com una cosa molt... No sé, a mi em sorprèn. Sorprèn.
1: Sí, no deixa de ser una incògnita, no?, una mica.
0: Sí, exacte. A més a més, una cosa molt, molt, ja et dic, molt espectacular, si es pot dir d'alguna manera, perquè un dels helicòpters va caure enmig d'un pàrquing d'aquests de cotxes elèctrics, cosa que va provocar un gran incendi, en fi... Molt heavy, molt heavy.
1: Que descansin en pau.
0: Sí.
1: 9 minuts i arribem a les 10. Escoltem un tema ara de Candy Station i de seguida anem amb l'enquesta d'aquesta setmana.
0: Sí, que necessàriament una altra vegada hem de parlar de futbol, perquè, a veure, nosaltres volíem evitar el tema, però és que comença el Mundial. Clar, tothom parla del Mundial. Clar, doncs vinga, som-hi, anem al Mundial.
1: Bueno, d'aquí un parell de minuts, va.

0: 5 minuts, 5 minuts, arribem a les 10. Estem escoltant aquest tema ja de Candy Station, un tema de pel·lícula, eh? Young Hearts Run Free.
1: Sí, i tant. I quina pel·lícula, Baz Luhrmann i aquella versió tan fantàstica de Romeo i Julieta amb Leo DiCaprio com a protagonista. Ni més ni menys.
0: Està bé, està bé, està bé. Bueno, què, anem a parlar de...
1: Anem a jugar a futbol, va, home. Que comença el Mundial.
0: Pots jugar a Espanya demà? Demà jugues a la selecció espanyola,
1: no
0: crec.
1: No tinc ni punyetera idea. O sigui, zero.
0: Però va, comença el Mundial i anem a parlar a l'enquesta de... No, no necessàriament del Mundial, però sí de futbol en general.
1: Sí,
0: no?
1: Temes que per alguna cosa estan relacionats amb el futbol. Aquest Love Generation no només està relacionat, sinó que aquest tema de Bob Sinclair va ser el tema oficial de la Copa del Món de Futbol de Alemanya 2006. Aquesta és la nostra primera proposta. Ale.
0: Vale, i ara una altra, però que no està relacionada directament
1: amb el
0: Mundial.
1: Estava esperant que sortís el xiulet, però no hi ha manera. No tenim temps, no?
0: Més
1: endavant xiula, eh?
0: Sí.
1: Va. El número dos, i són aquests...
0: Va, vinga, va, el xiulet.
1: Sí? Entro? Sí.
0: Ah, doncs no, és igual, va, anem amb l'altre.
1: Deixem-ho, va. Aquest és un tema molt recurrent que s'utilitza com a intro de motivació, a inici de partits, és un himne de superació. Es va fer per la banda sonora de Rocky 3 l'any 1983. És aquest mític Eye of the Tiger de Survivor.
0: I acabarem...
1: Amb uns que no tenen res a veure. Aquests són de casa, parlaven de tàctica, sobretot tàctica futbolística en aquest 4-3-3 als amics de les Arts i de Tallets. És la nostra tercera proposta. A veure què poden, els titans catalans o els titans internacionals. De porter per part als gols,
0: em posaré una cuirassa per si d'entrar... Doncs no sé què dir-te, perquè l'Eye of the Tiger és molt potent. Sí, Escolta, bon dilluns i bona calor.
1: Gràcies.
0: Bona calor,
1: bon dilluns, bona calor, sí. I bon tot. Va, que l'estiu ja és aquí. Iupi!
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: 360 per estar al dia de tot el que passa a la comarca.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres de l'oposició, denuncien que la comissaria de policia local ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius, una situació que asseguren en un comunicat conjunt no havia passat mai fins ara a la localitat. Segons expliquen, no hi havia prou agents per mantenir obert l'edifici i s'ha hagut de substituir la vigilància de l'edifici per un servei d'una empresa privada. Els tres grups consideren que aquest és el punt més greu d'un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que el govern municipal ha estat incapaç de reconduir. Per la seva banda, des del govern municipal format pel PSC i els comuns argumenten que hi havia 20 efectius menys dels previstos i asseguren que treballen per resoldre una situació extraordinària i preocupant. Des del consistori han explicat aquest diumenge en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència al municipi. També asseguren que la comissaria continua oberta i amb atenció telefònica i presencial i que el consistori resta a l'espera d'una resposta a la darrera proposta enviada als representants dels treballadors del cos. I l'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, el que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Aquest és el segon mes consecutiu que la terminal de Vilobí d'Onyar registra una davallada en nombre d'usuaris. De moment, en els 5 primers mesos de l'any, ja hi ha 535.042 persones que han trepitjat la terminal gironina. Per contra, entre el gener i el maig s'han fet 10.230 operacions, el que suposa un 9,6% més de les que hi va haver al mateix període de l'any passat. I en clau general, destaquem que el primer ministre del Pakistan ha anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran després de les converses mantingudes entre les dues parts. Segons ha explicat en un missatge a la xarxa X, l'acord comporta la finalització immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs al Líban. La signatura oficial està prevista per al pròxim 19 de juny a Suïssa. També han indicat que abans de la formalització d'aquest acord, els mediadors impulsaran durant aquesta mateixa setmana diverses reunions per preparar-ne la implementació i establir les bases de les converses tècniques posteriors. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns amb augment dels núvols, però amb domini del sol durant bona part del dia, les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: nosaltres s'adreça a Bruno Mars. I nosaltres estem ja comptant els dies que falten pels seus concerts a Madrid. Bruno Mars, des del seu romàntic, per donar-te la benvinguda si t'acabes d'afegir aquest dilluns 15 de juny de 2026. Ho tenim tot a punt per compartir la millor música amb tu.
1: Ràdio Marina, 100.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: S'ha posat el més pibon que poden perquè aquests passos prohibits formen part de tota una estratègia. Està molt bé això de preparar una cita, però de vegades les improvisacions són el millor de les coses. Pensada, des de fa una setmana, només tinc una bala. No sé si improvisació o no, però Banda Neon es va convertir amb el seu Guapíssima en una de les cançons més escoltades a principis del 2026 i ja són tota una realitat. Tenen més de 40 concerts d'aquí a que acabi aquest 2026. Molt bé, Banda Neon, la veritat és que ho heu fet molt i molt bé.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
0: Això és molt d'estiu. Escolta, Herman Dun.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 902-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: teu costat.
1: Al teu costat i cantant al Mediterrani, Los Rebeldes. 10 del matí, 33 minuts. Així sonaven amb Caigo, els Imagine Dragons. El 2024.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Galeria estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
3: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'O Cine.
4: Mima el teu espai.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Tocant, precisament, tocant el cel, tocant les estrelles. Amb aquesta nova versió d'un dels grans hits de Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses és la versió, la visió de Mon DJ, Su i el Sopa.
1: Camins que hem de fer sols.
2: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.
0: Afortunadament estem en un moment en què els temes es reinventen. Aquí en tens una altra prova. Un clàssic d'Elton John reinventat i amb bona companyia, la de Britney Spears.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que en les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, Illa ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'IRAU perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran també el desdoblament de l'IRA3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal al ferroviari. I el sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% del fons de desenvolupament pesquer que proposa la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat s'ha posat sobre la taula aquest divendres a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte també s'ha presentat una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquells restaurants arreu de Catalunya que cuinin amb peix de llotja de confraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. I en clau general, destaquem que un informe d'Oxfam Intermón assegura que els 1.000 milionaris del sector energètic dels països del G7 han augmentat la seva riquesa en 23.500 milions de dòlars des de l'inici del conflicte entre els Estats Units i l'Iran. L'organització també destaca que la riquesa global dels 1.000 milionaris ha crescut en 9,8 bilions de dòlars des del 2020, mentre que els països del G7 han reduït l'ajuda destinada als estats més pobres en 48.000 milions de dòlars entre el 2024 i el 2025. Segons l'informe, les empreses del petroli i el gas són les que han registrat els majors increments de beneficis previstos, seguides de les companyies de fertilitzants. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns amb augment dels núvols però amb domini del sol durant bona part del dia, les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, domini del sol fins a migdia, després creixement de nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.
8: Radio.

0: Ho haig d'admetre, aquesta és una de les meves cançons favorites d'aquest estiu. Diumenge sense drama i dilluns sense drama. Tots els dies que arriben els catarres.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: I nosaltres estem en aquesta nova hora, ritme de batucada amb els catarres i amb els Jonas Brothers.

0: 360.
1: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres a l'oposició, denuncien que la comissaria de la policia local de Lloret ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius.
2: De quin concurs parlem? Doncs del concurs de música jove del Maresme. És una iniciativa dels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per donar suport i visibilitat a joves artistes emergents del territori. Anem per feina. Qui pot participar? Doncs va, encara hi sou a temps.
3: El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
2: El que no és normal que passés és que un fotògraf captés en aquells moments una foto de Bruce Springsteen en roba interior, o sigui, en calçotets, gallumbos, compartint un moment íntim amb la seva, en aquella època,
4: Alfa,
2: encara
4: en
2: oficialment corista, Patti Schialfa. Encara no eren res. Encara ell estava casat i els van pillar.
4: Oh.
1: Tens algun bitllet d'aquests 1.000 milions

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
3: Ah, sí? I què més?
2: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
3: Doncs sí que n'hi havia més.
2: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
4: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
7: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
6: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
7: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
8: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
6: Fes la inspecció, controlautoitb.
7: I garanteix tranquil·litat.

0: Tranquilitat i seguretat per tu i els teus.
1: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
2: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89 des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició. Seguit pel pop barroc de Rosalía, Vergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i em busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Al Parc Comercial Espai Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: La Masia Tordera.
4: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
5: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: I quin any que porten? Quin any oficialment de comiat, segons sembla, doctor Prats? Aquesta energia, que no falti. Amb la banda sonora del que sembla serà la música oficial de la sortida del Tour de França. Energia. 6 minuts i les 12.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Adéu.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa avui el dispositiu especial de seguiment i coordinació de les incidències relacionades amb el bany a les platges, piscines i aigües interiors, que es mantindrà actiu fins al 15 de setembre. La campanya posa especial atenció en la seguretat de la gent gran a les platges i recorda la importància de la vigilància constant dels menors a les piscines per evitar accidents i ofegaments. També reactiva el visor de platges, una eina que permet consultar en temps real l'estat de les platges, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. Protecció Civil recomana banyar-se només en zones habilitades i recorda que, en cas d'emergència, cal trucar al 112. I Calella ha posat en marxa una nova ruta de realitat virtual accessible des del telèfon mòbil que permet conèixer 6 espais emblemàtics de la ciutat a través de recreacions històriques immersives. La proposta inclou experiències dedicades al jaciment romà, al far Les Torretes, la llar dels pescadors i també la fàbrica Llobet, així com el passat medieval de l'actual plaça de l'Ajuntament. La plataforma és gratuïta, es pot consultar mitjançant codis QR distribuïts per diferents equipaments municipals i també a través del web de turisme. El contingut està disponible en 6 idiomes. I en clau general destaquem que el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia han anunciat que estan preparats per desplegar una missió de caràcter estrictament defensiu per contribuir a la reobertura de l'estret d'Hormuz després de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els 4 països han destacat la necessitat de restablir la navegació comercial amb normalitat i s'han ofert a participar en tasques de desminatge per garantir la seguretat de la ruta marítima. En un comunicat conjunt també han reiterat que l'Iran no hauria de disposar d'armes nuclears i han expressat la voluntat d'avançar cap a una solució diplomàtica estable. En aquest sentit, han obert la porta a un eventual aixecament de sancions a canvi de garanties verificables sobre el programa nuclear iranià. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, domini de l'ambient assolellat durant bona part de la jornada, amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Matí 360.
1: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres a l'oposició, denuncien que la comissaria de la policia local de Lloret ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius.
2: De quin concurs parlem? Doncs del concurs de música jove del Maresme. És una iniciativa dels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per donar suport i visibilitat a joves artistes emergents del territori. Anem per feina. Qui pot participar? Doncs va, encara hi sou a temps.
3: El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
2: El que no és normal que passés és que un fotògraf captés en aquells moments una foto de Bruce Springsteen en roba interior, o sigui, en calçotets, gallumbos, compartint un moment íntim amb la seva, en aquella època,
4: Alfa,
2: encara
4: en
2: oficialment corista, Patti Schialfa. Encara no eren res. Encara ell estava casat i els van pillar.
4: Oh.
1: Tens algun bitllet d'aquests 1.000 milions que tenen aquesta gent des de l'inici de la guerra? Diuen...
2: Sí, clar, sí, el tinc sota el coixí.
1: Tens per aquí, ara, sota el coixí?
2: Sí, clar, per això estic aquí, no estic a, no sé, Cancún.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment

0: personalitzat. Cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio

0: És possiblement el tema més icònic d'aquesta banda. Un tema que es va remasteritzar el 2019, aquest Love Shack. Aquests nord-americans, aquests especialistes, amb aquest estil New Wave, els B-52, una banda que continua en actiu des del 76, que es diu aviat. B-52, a les 12, ja 20 minuts, compartint aquesta darrera hora de música. Amb un dels nostres clàssics favorits, Love Shack.
1: Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: temps, molt de temps a cantar l'Alba, però feia temps que no li feia el seu personalíssim homenatge a la rumba catalana. L'Alfred García.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Aquest mes amb Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Ja porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana. Ho fem a Blanes, amb un concert del Cor de Cambra sota Palau que es fa diumenge, dia 21 de juny, per celebrar el Dia Internacional de la Música. I, a més, a Blanes, campanya de donació de sang a partir d'aquest dimecres, tant dimecres, dijous com divendres, a la biblioteca, dimecres i dijous en horari de tarda, de 4 a 8 del vespre, i divendres, tant en horari de matí com de tarda. A Lloret de Mar destaquem aquest divendres, dia 19, el cicle Temps Clotilde, amb concert de Laura Andrés, es farà a partir de les 8 del vespre. I també una exposició, la que podem visitar fins a finals d'aquest mes de juny, fins al dia 30, la Masia de Can Saragossa, dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. A Tossa de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, que està disponible fins al dia 28 de juny, una campanya en què participen 16 restaurants diferents. A Calella recordem que fins demà dimarts, dia 16 de juny, s'està celebrant la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb diferents activitats. I acabem a Pineda perquè aquest dimecres, dia 17, se celebren les 12es jornades econòmiques. Es debatrà sobre intel·ligència artificial i intel·ligència emocional. Es farà a partir de les 9 del matí a l'Auditori.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: rompeu, trenca.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de Sensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat.

0: sé si ho sabies, però aquest tema va veure de les fonts d'inspiració d'un passeig a la vora del mar, a les costes franceses, de Robert Smith, el líder de The Cure. Era a finals dels 80, anava acompanyat de la que seria la seva esposa, Just Like Heaven, com el cel.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: I aquí estem, a 10 minuts per la una. Ja que parlàvem d'amor, així sona el darrer de One Republic.

La salut li ha causat alguna mala passada. Lola Young darrerament ja ha cancel·lat alguns dels concerts de la seva gira. Esperem que es recuperi ben aviat, perquè és tot un talent i ens va enamorar amb aquest Messi el 2025. Revelant-se com un dels grans temes de l'any. Amb ella, amb la seva companyia, amb la seva veu, marxem. Amb Lola Young de fons, m'acomiado de tu fins a demà. Ens retrobem, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60, amb molta informació musical i, sobretot, els millors desitjos. Comença la setmana amb bon peu. Nosaltres, ja ho saps, som aquí les 24 hores del dia amb la millor música del món. Que tinguis un gran dilluns.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: És la una.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres de l'oposició, denuncien que la comissaria de policia local ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius, una situació que asseguren en un comunicat conjunt no havia passat mai fins ara a la localitat. Segons expliquen, no hi havia prou agents per mantenir obert l'edifici i s'ha hagut de substituir la vigilància de l'edifici per un servei d'una empresa privada. Els tres grups consideren que aquest és el punt més greu d'un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que el govern municipal ha estat incapaç de reconduir. Per la seva banda, des del govern municipal format pel PSC i els comuns argumenten que hi havia 20 efectius menys dels previstos i asseguren que treballen per resoldre una situació extraordinària i preocupant. Des del consistori han explicat aquest diumenge en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència al municipi. També asseguren que la comissaria continua oberta i amb atenció telefònica i presencial i que el consistori resta a l'espera d'una resposta a la darrera proposta enviada als representants dels treballadors del cos. I l'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, el que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Aquest és el segon mes consecutiu que la terminal de Vilobí d'Onyar registra una davallada en nombre d'usuaris. De moment, en els 5 primers mesos de l'any, ja hi ha 535.042 persones que han trepitjat la terminal gironina. Per contra, entre el gener i el maig s'han fet 10.230 operacions, el que suposa un 9,6% més de les que hi va haver al mateix període de l'any passat. I en clau general, destaquem que el primer ministre del Pakistan ha anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran després de les converses mantingudes entre les dues parts. Segons ha explicat en un missatge a la xarxa X, l'acord comporta la finalització immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban. La signatura oficial està prevista per al pròxim 19 de juny a Suïssa. També han indicat que abans de la formalització d'aquest acord, els mediadors impulsaran durant aquesta mateixa setmana diverses reunions per preparar-ne la implementació i establir les bases de les converses tècniques posteriors. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns amb augment dels núvols, però amb domini del sol durant bona part del dia, les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres a l'oposició, denuncien que la comissaria de la policia local de Lloret ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius.
2: De quin concurs parlem? Doncs del concurs de música jove del Maresme. És una iniciativa dels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per donar suport i visibilitat a joves artistes emergents del territori. Anem per feina. Qui pot participar? Doncs va, encara hi sou a temps.
3: El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
2: El que no és normal que passés és que un fotògraf captés en aquells moments una foto de Bruce Springsteen en roba interior, o sigui, en calçotets, gallumbos, compartint un moment íntim amb la seva, en aquella època,
4: Alfa,
2: encara
4: en
2: oficialment corista Patti Schialfa. Encara no eren res. Encara ell estava casat i els van pillar.
4: Oh.
1: Tens algun bitlletet d'aquests 1.000 milions que tenen aquesta gent des de l'inici de la guerra? Diuen...

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05

0: i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que en les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, Illa ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'IRAU perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran també el desdoblament de l'IR3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% del fons de desenvolupament pesquer que proposa la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat s'ha posat sobre la taula aquest divendres a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte també s'ha presentat una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquells restaurants arreu de Catalunya que cuinin amb peix de llotja de confraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. I en clau general, destaquem que un informe d'Oxfam Intermón assegura que els 1.000 milionaris del sector energètic dels països del G7 han augmentat la seva riquesa en 23.500 milions de dòlars des de l'inici del conflicte entre els Estats Units i l'Iran. L'organització també destaca que la riquesa global dels 1.000 milionaris ha crescut en 9,8 bilions de dòlars des del 2020, mentre que els països del G7 han reduït l'ajuda destinada als estats més pobres en 48.000 milions de dòlars entre el 2024 i el 2025. Segons l'informe, les empreses del petroli i el gas són les que han registrat els majors increments de beneficis previstos, seguides de les companyies de fertilitzants. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns amb augment dels núvols però amb domini del sol durant bona part del dia, les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, domini del sol fins a migdia, després creixement de nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció, controlautoitb.

0: i garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
2: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
3: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
1: Moltes coses.
4: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
1: Moltes coses.
6: 20 d'abril.
7: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
2: Perquè per mi és aquí el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
8: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
9: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
7: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatiu.
10: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
11: Ah, però per què para ara?
12: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
1: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
13: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
7: Dale, Pepu.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
0: Són les 3.
2: Sempre al teu costat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa avui el dispositiu especial de seguiment i coordinació de les incidències relacionades amb el bany a les platges, piscines i aigües interiors, que es mantindrà actiu fins al 15 de setembre. La campanya posa especial atenció en la seguretat de la gent gran a les platges i recorda la importància de la vigilància constant dels menors a les piscines per evitar accidents i ofegaments. També reactiva el visor de platges, una eina que permet consultar en temps real l'estat de les platges, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. Protecció Civil recomana banyar-se només en zones habilitades i recorda que, en cas d'emergència, cal trucar al 112. I Calella ha posat en marxa una nova ruta de realitat virtual accessible des del telèfon mòbil que permet conèixer 6 espais emblemàtics de la ciutat a través de recreacions històriques immersives. La proposta inclou experiències dedicades al jaciment romà, al far Les Torretes, la llar dels pescadors i també la fàbrica Llobet, així com el passat medieval de l'actual plaça de l'Ajuntament. La plataforma és gratuïta, es pot consultar mitjançant codis QR distribuïts per diferents equipaments municipals i també a través del web de turisme. El contingut està disponible en 6 idiomes. I en clau general destaquem que el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia han anunciat que estan preparats per desplegar una missió de caràcter estrictament defensiu per contribuir a la reobertura de l'estret d'Hormuz després de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els quatre països han destacat la necessitat de restablir la navegació comercial amb normalitat i s'han ofert a participar en tasques de desminatge per garantir la seguretat de la ruta marítima. En un comunicat conjunt també han reiterat que l'Iran no hauria de disposar d'armes nuclears i han expressat la voluntat d'avançar cap a una solució diplomàtica estable. En aquest sentit, han obert la porta a un eventual aixecament de sancions a canvi de garanties verificables sobre el programa nuclear iranià. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, domini de l'ambient assolellat durant bona part de la jornada, amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres a l'oposició, denuncien que la comissaria de la policia local de Lloret ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius.
2: De quin concurs parlem? Doncs del concurs de música jove del Maresme. És una iniciativa dels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per donar suport i visibilitat a joves artistes emergents del territori. Anem per feina. Qui pot participar? Doncs va, encara hi sou a temps.
3: El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
2: El que no és normal que passés és que un fotògraf captés en aquells moments una foto de Bruce Springsteen en roba interior, o sigui, en calçotets, gallumbos, compartint un moment íntim amb la seva, en aquella època,
4: Alfa,
2: encara
4: en
2: oficialment corista Patti Schialfa. Encara no eren res. Encara ell estava casat i els van pillar.
4: Oh.
1: Tens algun bitlletet d'aquests mil milions que tenen aquesta gent des de l'inici de la guerra? Diuen...
2: Sí, clar, sí, el tinc sota el coixí.
1: Tens per aquí, ara, sota el coixí?
2: Sí, clar, per això estic aquí, no estic a, no sé, Cancún.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, 100.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
4: Aquesta setmana encendrem amb les veus
8: moltes coses. 20 d'abril
7: de 90. I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
9: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també, sí.
10: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
7: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnier.
11: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
12: Ah, però per què para ara?
13: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de Sensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana i Tots per Lloret, tots tres de l'oposició, denuncien que la comissaria de policia local ha tancat la nit d'aquest passat dissabte per falta d'efectius, una situació que asseguren en un comunicat conjunt no havia passat mai fins ara a la localitat. Segons expliquen, no hi havia prou agents per mantenir obert l'edifici i s'ha hagut de substituir la vigilància de l'edifici per un servei d'una empresa privada. Els tres grups consideren que aquest és el punt més greu d'un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que el govern municipal ha estat incapaç de reconduir. Per la seva banda, des del govern municipal format pel PSC i els comuns argumenten que hi havia 20 efectius menys dels previstos i asseguren que treballen per resoldre una situació extraordinària i preocupant. Des del consistori han explicat aquest diumenge en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència al municipi. També asseguren que la comissaria continua oberta i amb atenció telefònica i presencial i que el consistori resta a l'espera d'una resposta a la darrera proposta enviada als representants dels treballadors del cos. I l'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, el que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Aquest és el segon mes consecutiu que la terminal de Vilobí d'Onyà registra una davallada en nombre d'usuaris. De moment, en els 5 primers mesos de l'any, ja hi ha 535.042 persones que han trepitjat la terminal gironina. Per contra, entre el gener i el maig s'han fet 10.230 operacions, el que suposa un 9,6% més de les que hi va haver al mateix període de l'any passat. I en clau general, destaquem que el primer ministre del Pakistan ha anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran després de les converses mantingudes entre les dues parts. Segons ha explicat en un missatge a la xarxa X, l'acord comporta la finalització immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban. La signatura oficial està prevista per al pròxim 19 de juny a Suïssa. També han indicat que abans de la formalització d'aquest acord, els mediadors impulsaran durant aquesta mateixa setmana diverses reunions per preparar-ne la implementació i establir les bases de les converses tècniques posteriors. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns amb augment dels núvols, però amb domini del sol durant bona part del dia, les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
3: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
4: Mima!
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89, des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició, seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 30%. 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i em busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem perdia el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
4: Ah, sí? I què més?
3: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
4: Doncs sí que n'hi havia més.
3: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
5: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
6: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
7: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
8: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
9: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que en les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, Illa ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'IRAU perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran també el desdoblament de l'IRA3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal al ferroviari. I el sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% del fons de desenvolupament pesquer que proposa la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat s'ha posat sobre la taula aquest divendres a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte també s'ha presentat una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquells restaurants arreu de Catalunya que cuinin amb peix de llotja de confraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. I en clau general, destaquem que un informe d'Oxfam Intermón assegura que els 1.000 milionaris del sector energètic dels països del G7 han augmentat la seva riquesa en 23.500 milions de dòlars des de l'inici del conflicte entre els Estats Units i l'Iran. L'organització també destaca que la riquesa global dels 1.000 milionaris ha crescut en 9,8 bilions de dòlars des del 2020, mentre que els països del G7 han reduït l'ajuda destinada als estats més pobres en 48.000 milions de dòlars entre el 2024 i el 2025. Segons l'informe, les empreses del petroli i el gas són les que han registrat els majors increments de beneficis previstos, seguides de les companyies de fertilitzants. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns amb augment dels núvols però amb domini del sol durant bona part del dia, les temperatures màximes entre els 30 i els 32 graus. Demà dimarts, domini del sol fins a migdia, després creixement de nuvolades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana. Ho fem a Blanes, amb un concert del Cor de Cambra Sota Palau que es fa diumenge, dia 21 de juny, per celebrar el Dia Internacional de la Música. I, a més, a Blanes, campanya de donació de sang a partir d'aquest dimecres, tant dimecres i dijous com divendres, a la biblioteca, dimecres i dijous en horari de tarda, de 4 a 8 del vespre, i divendres, tant en horari de matí com de tarda. A Lloret de Mar destaquem aquest divendres, dia 19, el cicle Temps Clotilde, amb concert de Laura Andrés, es farà a partir de les 8 del vespre. I també una exposició, la que podem visitar fins a finals d'aquest mes de juny, fins al dia 30, la Masia de Can Saragossa, dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. A Tossa de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, que està disponible fins al dia 28 de juny, una campanya en què participen 16 restaurants diferents. A Calella recordem que fins demà dimarts, dia 16 de juny, s'està celebrant la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb diferents activitats. I acabem a Pineda perquè aquest dimecres, dia 17, se celebren les 12es jornades econòmiques. Es debatrà sobre intel·ligència artificial i intel·ligència emocional. Es farà a partir de les 9 del matí a l'Auditori.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa avui el dispositiu especial de seguiment i coordinació de les incidències relacionades amb el bany a les platges, piscines i aigües interiors, que es mantindrà actiu fins al 15 de setembre. La campanya posa especial atenció en la seguretat de la gent gran a les platges i recorda la importància de la vigilància constant dels menors a les piscines per evitar accidents i ofegaments. També reactiva el visor de platges, una eina que permet consultar en temps real l'estat de les platges, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. Protecció Civil recomana banyar-se només en zones habilitades i recorda que, en cas d'emergència, cal trucar al 112. I Calella ha posat en marxa una nova ruta de realitat virtual accessible des del telèfon mòbil que permet conèixer 6 espais emblemàtics de la ciutat a través de recreacions històriques immersives. La proposta inclou experiències dedicades al jaciment romà, al far Les Torretes, la llar dels pescadors i també la fàbrica Llobet, així com el passat medieval de l'actual plaça de l'Ajuntament. La plataforma és gratuïta, es pot consultar mitjançant codis QR distribuïts per diferents equipaments municipals i també a través del web de turisme. El contingut està disponible en 6 idiomes. I en clau general destaquem que el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia han anunciat que estan preparats per desplegar una missió de caràcter estrictament defensiu per contribuir a la reobertura de l'estret d'Hormuz després de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els quatre països han destacat la necessitat de restablir la navegació comercial amb normalitat i s'han ofert a participar en tasques de desminatge per garantir la seguretat de la ruta marítima. En un comunicat conjunt també han reiterat que l'Iran no hauria de disposar d'armes nuclears i han expressat la voluntat d'avançar cap a una solució diplomàtica estable. En aquest sentit, han obert la porta a un eventual aixecament de sancions a canvi de garanties verificables sobre el programa nuclear iranià. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts, domini de l'ambient assolellat durant bona part de la jornada, amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues.
1: Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot! Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
2: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
3: Mima el teu espai.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam!

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 € al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 € al quilo. Xurís casolà, 6,75 € al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Radio Marina.